0: apliques y sos inune.
1: T'escupit i apareixem, treix la llum que Dios... Jorge!